0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Utsita et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Utsita pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 pour tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrêt-là passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com les matemàtiques o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'Utsita, puirà passar l'esprovo en aquella llengua al moment de l'examen. Lo sujecte demorarà identic a aquel prepausat en francès, ma serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Le Grand Oral seguirà la mateixa logica. La partida que porta l'especialitat specialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, le scuole scolarizzate in le filiere bilingue devono passare loro esprove in francese, levat quando la lingua di ciò regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Il ministero presenta aquella riforma come un riconoscimento di tragetti bilingue e assicura che remette pas in causa la plaza centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquella nova disposició arriba in un contexto de mobilizacius crescento en suste a las lenguas propios non oficiales. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espace limitat baliat a aquelles lenguas di l'examen del bachillerat. Aquellos demandos han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant aquella pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengues autòctones de l'Estat d'un l'Occità.

0: Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu occitano furoburo en directe realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Gran Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest mes de juny de 2026 hi haurà l'actualitat del moment, paraules d'esculas e dos cops de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en carsi e de músico occitano actualo amb Johnny Bambú, La Talbero e Bourrasca. Mas pel moment, anan escuta lu cantaire Joanda. C'est Stéphane au micro et je suis ravi d'être en votre compagnie.
1: Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio.